0: de Puigdemont solo confirma el estado en el que se encuentra ahora mismo el gobierno.
1: És evident la situació d'extrema debilitat en què es troba el govern de l'Estat.
0: Junts.